Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Anda ya.
1: Mucha música.
0: Barcelona, 93.9.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
4: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
5: Sí, digui'm.
4: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els agradi a tots.
5: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
6: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulten les condicions a la web.
7: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio, liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el Mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con La Roja. Ven a ganar con
8: aquest estiu. Protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? It's a

0: ¿Aún sin vacaciones? Reserva al mejor precio. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses TAE 0% sin intereses. Hasta el 31 de julio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.
2: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
3: La natura sempre respon. I quan fas servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29€ al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: Esport i el periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona, Catalunya, i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial.
2: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
6: Els 40.cat. Connecta amb els 40.

0: Barcelona, 93.9.
1: Este verano, Cerdeña sí o sí. Con Grimaldi Lines tienes un 30% de descuento en tu billete de barco. Aprovecha y reserva ahora. Viaja a tu manera con Grimaldi Lines.
2: Brutals! Així són les rebaixes de Conforama. Fins a un 60% de descompte en sofàs, matalassos, mobles, electrodomèstics, només fins al 29 de juliol. Són dies brutals. Conforama.
3: Este año, cuando baje a la piscinita, vale que tomes el solecito, pero no te tomes un gazpachito, tómate un gazpachazo. Uno que solo lleve ingredientes frescos de aquí. Y eso no es un gazpachito, eso es un gazpachazo, como el de García Millán. García Millán, a lo natural, por su nombre.
4: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
5: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris i molt més, amb descomptes irresistibles.
4: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
5: El pla perfecte és a Mataró Park.
6: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSP des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.
7: Tenemos buenas noticias. En la tienda Home, tras ser líderes en venta online de colchones y sofás, abrimos una nueva tienda en Barcelona. Desde este 6 de julio, visítanos en la calle París 172. Personaliza tu sofá como quieras. Prueba tu colchón 120 noches y envío gratis. latiendahome.com.
8: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
0: Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català.

10 i 3 minuts al matí, arrenquem aquest últim tram del despertador dels 40. Dala, ja per tota Catalunya i Andorra, què tal, com estàs? És divendres. Sí, estàs content, se nota, eh? Ja somrius molt més que no pas dilluns passat. Tot s'ha de dir. Escolta'm, després d'escoltar la perla de la Rosalia, jo t'aviso que de seguida per aquí doncs parlarem del que ens espera meteorològicament parlant aquest cap de setmana i avui també, i es passarà per aquí la Maria López, que ens explicarà què ha sigut el més sorprenent de la setmana o el més comentat, el més xocant a les xarxes. Abans, però, arriba ella, arriba Taylor Swift. Ara ja casada, eh? Sí, sí. Això es diu The Fate of Ophelia, una de les grans joies d'aquesta corona que ha anomenat The Life of a Showgirl.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Salut, mi reina. Així arribem a les 10 i 10 minuts al matí. Va, molt bon dia a tothom. Avui divendres arriba una petita treva d'aquesta calor extrema que estem patint aquests dies i ja era hora que arribés. Les temperatures baixen una micona. Tampoc ens emocionem, eh? Tant de dia com de nit, sobretot cap al nord-est, a la zona de Ponent, a les Terres de l'Ebre. Ara bé, no ens enganyem. Continuarà fent calor, molta calor. Parlem de màximes que avui es mouran entre els 33 i els 38 graus, amb un aixafogó important a la costa i fins i tot algun punt fregant els 40 graus a algun indret de l'interior. Les nits, les pròximes, doncs sembla que encara n'hi haurà de tropicals i de difícil dormir, sobretot a prop del mar. Al Pirineu, això sí, una mica més de fresca. En general, avui divendres tindrem cel radiant, en general, però amb ruixats de tarda al Pirineu i algun pot ser intens i refrescar de cop. I a la tarda, doncs, no faltarà la marinada. De cara, doncs, al cap de setmana, demà dissabte encara millor, baixada una mica més clara d'aquestes temperatures, especialment a la costa i a Girona, i una pausa per respirar una mica, eh? Perquè, alerta, la pròxima setmana la calor torna amb força i podria ser encara més intensa. Parlem d'una onada que pot allargar-se fins a 10 dies i amb nits d'autèntic insomni. Així que ja ho saps, aprofita aquest respir, aprofita el cap de setmana perquè el forn tornarà a encendre's ben aviat. De fet, a aquesta hora podem repassar, si et sembla, algunes temperatures. Tenim 30 graus al Baix Camp, a Riudecanyes, 25 graus a Molló, al Ripollès, 27 graus a Granollers, al Vallès Oriental, i 28 graus a aquesta hora a la Mollerussa, al Pla de l'Urgell. Dit això, què et sembla si arrenquem o engeguem, millor dit, el ventilador amb banda neon, Búhos i Mon DJ?

0: Aquesta noia està on fire, està en flames, que diu l'Aleixa Guisa, aquesta cançó. Jo crec que és per la calor d'aquests dies, tot i que, com deia abans, que esta cap de setmana tindrem una petita treva, un petit respir, tot i que la setmana vinent el forn es torna a engegar. Ja dic jo que tornarà a pujar les temperatures. I ja posats, que et sembla si ens refresquem aquesta horeta, clarament amb la malaguenya i el canari. Sí, sí, amb la Lola Índigo i Lucho RK.
1: Si vas a la feina, nosaltres t'hi acompanyem. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre.
0: És la nova cançó que s'anomena El Bachatón de la L.

0: Aquí està, sonant per tu l'Aitana i això que s'anomena Superestrella. En dos minuts arribem a 11:15 del matí, és divendres, i tenim per aquí la Maria López. Maria, bon dia, què tal?
1: Bon dia, Víctor, molt bé, molt bé, molt bé.
0: Contenta, eh?
1: Molt contenta.
0: Que arriba el divendres.
1: Sí, arriba el divendres, arriba el cap de setmana.
0: Escolta'm, què ha sigut el més xocant que ha passat aquesta setmana a les xarxes?
1: Doncs mira, Víctor, han passat moltes coses, però com sempre a nosaltres ens agrada molt parlar d'un artista que és la Dua Lipa.
0: Home, per favor! Watch me. Jo ja començaria a ballar, directament.
1: Sí, sí, total. Doncs és que Dua Lipa, ja saps que li agrada molt la nostra ciutat, li agrada molt Barcelona.
0: Sí.
1: Doncs ha inclòs 3 restaurants de Barcelona a la llista de llocs preferits arreu del món.
0: Home, és que, a veure, vull dir, Dua Lipa, quan passa per aquí, la panxa l'omple.
1: Això és veritat, això és veritat. Ja ens ho fa saber sempre ella a través de les xarxes, eh?
0: Exactament.
1: Doncs la cantant ha fet públic un mapa viu de recomanacions amb més de 100 llocs arreu del món i 3 es troben a casa nostra.
0: Escolta'm, espero que els que siguin d'aquí no siguin de cuina estrangera, eh? És aquest rotllo italià, japonès... No.
1: Mira, tenim el restaurant Gresca del xef Rafa Penya,
0: sí?
1: Que aquest és més d'estiu, de plats d'estiu. Bacallà, amanides...
0: Ah, que bo.
1: Després tenim el bar Brutal, al carrer Princesa 14, dels germans Colombo.
0: Ahà.
1: I que aquests precisament també són els propietaris del Xamei, que és un restaurant del Poble Sec que li agrada molt a l'Abat Guial.
0: Ah, hi ha connexió aquí, eh?
1: Hi ha connexió, hem vist diverses fotos de l'Abat Guial allà sopant. Aquest és italià, he de dir, aquest és italià.
0: Ja ens ha fallat.
1: Però és el Xamei, que ja no és el que ell ha dit, eh? Ell ha dit el bar Brutal, que ella recomana el calamar rostit. I després, per últim, tenim el bar Cañete, que és un lloc que preserva l'ànima de la ciutat, tot i estar en una zona, doncs, molt turística, i aquest és de tapes.
0: Molt bé, molt bé. Escolta'm,
1: Dua Lipa. Farem cas.
0: Dua Lipa. A tope. Què més ens portes?
1: Doncs mira, parlem d'Operación Triunfo, Víctor. Ja saps
0: Triunfo.
1: Que a mi m'agrada molt.
0: Ets molt fan, ets molt
1: però
0: fan.
1: Però Operación Triunfo ha arribat als Estats Units.
0: I tu ja estàs agafant un vol per anar a les gales, eh?
1: Exacte, Víctor, com ho saps? Doncs ha començat aquest dimarts amb la presentadora Natàlia Téllez i amb un jurat espectacular. Tenim a David Bisbal, Anna Bàrbara i Ximena Sariñana. Ara bé, els espectadors d'Espanya han trobat ja algunes diferències, Víctor, amb la versió espanyola.
0: A veure...
1: Una de les coses que ha causat més enrenou a les xarxes és que hi haurà càmeres instal·lades a les habitacions dels concursants.
0: Ui, això no, veritat, això no passava, eh? Passava una mica la intimitat, eh?
1: Sí, qui ha vist o té, doncs sap, evidentment, que és l'únic lloc de l'acadèmia que prescindeix de càmeres.
0: Bueno, això i les dutxes. Aquí les dutxes tampoc hi havia càmeres.
1: Els lavabos i les habitacions.
0: Efectivament.
1: També han ampliat el nombre de candidats. A Espanya, la Gala 0 són 18 i a OT USA seran 20. Això sí, només 16 concursants aconseguiran entrar oficialment a l'acadèmia. O sigui, això és igual. I, finalment, doncs, es faran 2 gales setmanals. El diumenge les individuals i el dilluns les grupals amb les eliminacions. Per tant, hi haurà com menys pressió, no? Perquè aniràs a fer la individual, però aquell dia no marxaràs o no et nominaran.
0: I tindràs més temps, doncs, per preparar-se les cançons, eh?
1: Les grupals.
0: Mira, això va ser l'última gala.
1: És veritat que ha encantat Superestrella de l'Aitana, ja ho he vist a tot arreu.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Aquesta cançó que és tot un èxit, que està sonant tota l'estona a tot arreu.
0: Escolta, Maria, saps què sonarà ara mateix?
1: Què sonarà?
0: La nova cançó de la Leire Martínez.
1: Ai, m'encanta.
0: M'encanta, a mi també.
2: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: És una de les que trobarem dins aquest nou àlbum que... a més, apunta al començament d'aquesta carrera en solitari de la basca. Leire Martínez, això s'anomena Cabeza de Ratón.

0: Leire Martínez, això s'anomena Cabeza de Ratón, és una de les artistes que, a més, estarà amb nosaltres a la gira als 40 Summer Live d'aquest estiu. Oh, quines ganes, tu. 4 minuts per sobre de 2:15. Maria López, ens ha quedat alguna coseta al tinter per explicar?
1: Sí, Víctor, és que, clar, no podíem no parlar d'ella perquè avui marxem amb la reina del pop, Madonna, i tots els detalls que amaga aquest Confessions Tour al seu nou disc, que va sortir divendres passat. 7 anys després del seu últim àlbum i 21 anys després d'aquell Confessions on a Dance Floor.
0: M'agradaria dir que més que disc, discot.
1: Discot.
0: Un discot enorme.
1: Discot, discàs, tot el que tu vulguis, Víctor.
0: Efectivament.
1: Doncs l'artista s'ha despullat emocionalment en aquest àlbum, on torna a treballar amb el productor Stuart Price. I a més de que les col·laboracions, que ja vam parlar d'algunes d'elles, són una passada, perquè tenim a Sabrina Carpenter, Fate, Stromae, Martin Garrix, hi ha una col·laboració molt especial, i és la de la seva filla Lourdes León, Lola.
0: Cert, cert.
1: A la cançó The Test.
0: Que a més, es diu The Test com si l'estic provant, eh? Estic provant a la... A veure si estan pràctiques.
1: Estic provant a veure si és la meva filla, de veritat, si la provo o no?
0: Jo crec que una mica la tinc en pràctica. Si ho fa bé, impulsem la carrera.
1: Sí, doncs ella mateixa explica que aquí, en aquesta cançó, parlen de la seva relació mare i filla. Uh-huh. Em sembla una cosa preciosa, o sigui, fer una cançó amb la teva filla. I després aquesta danceteria que parla d'una discoteca de Nova York,
0: cert,
1: on va actuar ella per primera vegada i on va ser molt feliç durant molts anys abans que els focus la busquessin. Tothom està parlant de Madonna, de fet, bueno, s'ha fet el biopic també d'ella, no?
0: Aquest,
1: un documental sobre la seva vida, i s'està parlant molt de tots els memes que estan inundant les xarxes també aquests dies.
0: Completament. Jo, bueno, porto una setmana, i per no dir més, perquè cada vegada que feia un petit avançament o que s'especulava alguna cosa del disc que sortís, ja es viralitzava moltíssim. Però bueno, és que, de fet, hi ha una campanya que ha fet Amazon a Mèxic, que han convertit l'Alexa com si fos a la portada del disc. Li han ficat aquesta mena de mocador,
1: de vel, no?
0: De color rosa a sobre, i deia, doncs, una mica quan sona... Li demanes que fiqui una cançó de Madonna a l'Alexa i tal. No, molt divertit. N'hi ha moltíssims. De fet, també s'ha parlat molt de la col·laboració amb Sabrina Carpenter, per la semblança que tenen físicament, i que, com que Madonna amadrinaria una mica perquè fos la pròxima reina del pop. Bueno,
1: serà la pròxima
0: molt.
1: Madonna? Sí, sí.
0: I a més, aquest disc, et diré més, també es parla de que obre la porta a que la Madonna torni a guanyar un premi Grammy.
1: Sí, perquè diuen que, a més, si aconsegueix aquest premi a millor àlbum dance electrònic, podria fer història als Grammy sent la primera dona en guanyar aquest premi per segona vegada.
0: Per segona vegada. Déu-n'hi-do.
1: És una passada.
0: Confessions per dos, eh? Una autèntica passada. Maria, escolta, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Víctor. T'espero fent un cafè i ens veiem ara.
0: Ens veiem la setmana vinent, també.
1: Ens veiem la setmana vinent.
0: Que serà l'última, eh?
1: I acomiadem aquesta temporada i marxem de vacances.
0: Et ficaré el flotador amb l'aneguet i deixaré marxar a la platja.
1: Perfecte, Víctor.
0: Vinga, bon cap de setmana.
2: Encara tens son?
3: Espavila! Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre.

0: Aquesta va sonar amb Bizarra, Daddy Yankee i la Music Session 0 de 66, eh? Així és com a poc ens hem acostant al punt de les 11 del matí. Tanquem l'endellà d'avui. I jo, si tu vols, ens tornem a escoltar demà a partir de les 6 de la tarda aquí als 40 per passar el dissabte tarda plegats. Et deixo amb l'Adrià Soler i el número 1 de la setmana, entre moltes altres. Passa bon cap de setmana i sigues dolent, però només una mica, ok? Bon divendres!
1: 40. El despertador dels 40. Anda ya Cataluña, amb Víctor de la Torre.

0: perquè aquesta nit sí, hi ha partit de la selecció. El pas a les semis està en joc, eh? Avui Espanya-Bèlgica, la Roja s'ho juga tot, eh? Avui, aquesta nit, a partir de les 9. Així comencem avui, amb el número als 40, amb el Mundial, tot aquí.
1: Els 40. Adrià Soler.

0: Quin d'aquí, de la gent de la Mediterrània. Els de la Fúmiga sonen aquí. Es diu La gent de la Mediterrània, és un dels superèxits dels de la Fúmiga, ja ho sabeu que s'acomiaden aquest any amb una sèrie de concerts que seran increïbles i que hem de viure en directe amb una de les grans bandes que diuen adéu dels escenaris. Aquesta bona cançó que ens encanta aquí als 40 per aquest divendres d'estiu. I ara, aquí, descobreix la música.
1: Descobreix la música.
0: Als 40. Un quart de 12 del matí, som als 40, tots els èxits. Aquí us parla Adrià Soler, com sempre, cada matí, amb cançons com per exemple aquesta. És Daniela Blasco. La última es diu Mentira, una cançó que, per cert, podreu escoltar també a la gira Els 40 Summer Live, que estarem a Salou i a Cubelles.

Romeo Santos, Pink Royce, demà arriben a Catalunya. Al RCDA Stadium, allà actuaran a Cornellà del Llobregat amb el seu tour que estan portant plegats presentant el seu disc col·laboratiu, un dels més esperats. I avui, a Barcelona, el Cruïlla...

aquesta vegada, per cert, ens hem perdut el seu concert. L'última vegada el van tenir a Barcelona, a l'Estadi Olímpic, però aquesta vegada ha triat Madrid. I ara aquí... Ara un moment arribarà tot això a la ràdio.

0: Que bé que sona la ràdio en un divendres d'estiu al complet, eh? 10 de juliol, així és com sona la teva ràdio favorita. I mira, a Bezo ja sabem que hi ha cançons que no pots escoltar només una vegada. Hi ha plans que tampoc pots viure només una vegada. A Bezo ja som molt de dir a tot una més i acabar cantant en bucle amb la finestra baixada i el volum a tope. Si tu també ets de repetir allò bo, ets molt de Bezoia. Bezoia, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt, molt fort.
1: Un cielo azul, una sombrilla roja, una toalla amarilla, una excursión a una cala, una siesta a la sombra, un cubo y su pala, un bikini al viento, un libro en la playa, un sentir que separa el tiempo. Una pregunta... ¿Será esto la felicidad? Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
2: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Haz la jugada maestra con nuestros precios imbatibles, como el salmón noruego por medios o enteros a 9,79 € el kilo o la costilla de cerdo origen España a 4,89 € el kilo. Hasta el 13 de julio.
4: Solo si son la española, son nuestras aceitunas.
5: Es la española.
4: Aceitunas la española. 100% nuestras, 100% como ninguna.
6: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run-run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
7: Hoy, en día... El paraguayo por solo 1,39 la bandeja de 750 gramos. En serio, muy bien. Día.
8: Las ondas de la música tienen la fuerza de transformarse en emociones, en ideas y en acciones que pueden conseguir un impacto real más allá de los escenarios. Por eso, desde el Eco de los 40, te contamos acciones reales para que tú puedas cuidar de la Casa de la Música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
9: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Capravo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Capravo.
10: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
11: Del 31 de juliol al 12 d'agost, viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les Arts, 20 anys, i Ginestar. La gira de grans èxits, 40 aniversari, del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer, i molts més.
12: Sou molt bona gent.
11: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
13: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Visítanos en nuestros más de 180 concesionarios o ve abriendo apetito en flexicar.es.
14: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
15: ¿Qué farás amb el teu futur? ¿Esperar o anar per ell? Formació real. Empreses reals. Els cicles formatius de grau superior de SIC Barcelona et posen en acció perquè entris al món laboral des del minut zero. Això no va d'esperar. Fes el pas. Bloqueja la teva plaça. 93-414-4444. ESIC Barcelona. No esperis. Mou-te ara.
16: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
17: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
18: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en
5: neurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
19: Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

dels últims mesos. Aquí està en Tim Impala i Jenny amb això que es diu Dràcula. Hauríem de fer com ella, com el Dràcula, que fuig del sol en aquests dies de calorada i durant tot l'any. El Dràcula engegant aquest punt del migdia, 12 i 4 minuts, què tal, com estàs? Preparats de seguida amb Rosalia, també el Ginestar, Oana Mena i Lola Índigo. El cap de setmana el tenim a tocar i comencem ja a celebrar-ho aquí als 40, en el que, per exemple, avui divendres, segurament molta gent ja està preparant per sortir de vacances, que al juliol hi ha molts de vosaltres que segurament ja teniu la maneta feta per anar-vos uns dies de descans. Aquí està BL, engeguem hora.

0: Aquesta cançó és un espectacle. Que bé que sonen Ginestà aquí a la ràdio amb el seu nou single oficial aquí als 40. És una de les nostres apostes. És cançó de la setmana, això que es diu Mua, Mua, Mua. És història potent del seu últim repertori de cançons, d'aquelles que perduraran en el temps. El Ginestà sonant a casa. El Ginestà, que a més, que sapigueu que també estaran de concerts arreu del país, eh? Per exemple, estaran un festival, el Terramar, que actuaran juntament amb els Amics de les Arts, eh? També una banda que estimem molt aquí als 40. Ara mateix, un quart d'una, a la teva ràdio, aquí us parla Adrià Soler, i ara preparats amb dues divas.
1: El so més nou. Els 40.
0: Juntes canten això que es diu Petitoa, una d'aquelles cançons que fa estiu. Són Anna Mena i Lola Índigo. Aquesta, una de les nostres novetats.

0: Aquí estava Juan Magano, Marc Montes, junts amb aquesta col·labo especial. I mira, de seguida escoltaràs a Katy Perry amb una cançó supermítica de l'artista, però abans de tot això, tinc per aquí un d'aquells treballs que val la pena escoltar. Mira, aquest cap de setmana, si teniu temps, poseu-vos l'últim disc del Rels B.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Aquí està un dels hits que s'amaga en el seu Love, Love, Flag. Carregat d'amor, ha tornat al Rels B des de Mallorca. Amb això que es diu Quien te ve, és el seu single de presentació aquí als 40. I en un moment també anirem al...

0: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Si España marca el día 10, tú acumulas. Hacer la compra bien es sumar un 1% adicional al 8% habitual por cada gol de la selección en tus repostajes en gasolineras Carrefour. Y le metes el turbo a tu cheque ahorro, solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores, 22 fechas, un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40, Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero. Y las actuaciones de Neil Mouliné, Álvaro de Luna, Enol, Lola Tuduri, Marlon, La Beba, Piquete, Ruslana, Chema Rivas, Nayara, Samurai y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Con el patrocinio de Aldi, que poco cuesta comprar bien. Ecoembes, el poder de la colaboración.
4: Una cigarreta, o un bosc cremant, una barbacoa, o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
6: I avui és el dia, avui divendres 10 de juliol, viu el partit del Mundial Espanya-Bèlgica a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Prèvia i postpartit amb Cristóbal Chacén, el tio Faja, Gonzalo Álvarez, la taverna dels bojos de que t'hi jugues. Tu passaràs bé. Futbol, emoció i molts regals amb entrades per concerts, simuladors de la Fórmula 1. L'entrada és gratuïta. Reserva la teva plaça a casinobarcelona.com. Avui ens juguem el passe a les semifinals al Casino Barcelona.
7: BQN pregunta: d'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
8: Este verano, Cerdeña sí o sí. Con Grimaldi Lines tienes un 30% de descuento en tu billete de barco. Aprovecha y reserva ahora. Viaja a tu manera con Grimaldi Lines.
9: En McDonald's siempre hemos apostado por las sonrisas, las comidas en familia, las risas entre amigos. Por eso nos enorgullece saber que cuando se trata de hamburguesas, Tarrasa y Sabadell, por una vez, se ponen de acuerdo. McDonald's. Encuentra tu McDonald's del Vallès y seas de donde seas, ven con quien quieras.
10: Del 31 de juliol al 12 d'agost, viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les Arts, 20 anys, i Ginestar. La gira de grans èxits, 40 aniversari, del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer i molts més.
11: Sou molt bona gent.
10: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
5: Els 40.cat.

0: és escoltar aquesta cançó i posar el munt de vacances i de cap de setmana activat, eh? Aquesta va Bizarrap i Daddy Yankee. Per cert, el Bizarrap, que apareix, ha fet un dels cameos destacats i també clau a l'última pel·lícula de Toy Story 5, on també, per exemple, apareix el Bad Bunny, també fent una mica de posar en veu a personatges d'aquesta nova pel·lícula de Toy Story 5, que segurament molts de vosaltres, si teniu criatures, haureu anat al cine el primer dia que es va estrenar. Ara farà gairebé un mes que es va estrenar aquesta pel·li. Els 40! Tens tot preparat per l'estiu? Perquè la teva propera aventura comença a Decathlon. Vine a la teva botiga més propera i equipa't amb el millor per la platja, la muntanya o el càmping. El millor preu. Esport de qualitat a un preu accessible. Estiu preparats? Decathlon.
1: La jugada maestra con nuestros precios imbatibles, como el salmón noruego por medios o enteros a 9,79 € el kilo o la costilla de cerdo origen España a 4,89 € el kilo, hasta el 13 de julio.
2: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
0: I torna la gira més esperada d'aquest estiu. Els 40 Summer Live torna amb dues cites imprescindibles. La primera, a Salou, el 27 de juliol a les 10 de la nit, al passeig Jaume I, i un dia després a Cubelles estarem el 28 de juliol, també a les 10, al Parc del Prat. Vine a gaudir els concerts gratis i a l'aire lliure, per exemple, d'Álvaro de Luna, de Vico, de Pol i de molts artistes més. Tota la informació, artistes a cada ciutat, ho trobes als 40.cat.
3: Llega la temporada 27 de MediaMarkt. En nuestro aniversario, estrena tecnología, como un QLED Samsung de 75 pulgadas 4K por 699 euros. Ya disponible en las mejores tiendas MediaMarkt.
4: Hoy, en día, el paraguayo por solo 1,39 la bandeja de 750 gramos. En serio, muy bien. Día.
5: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país.
6: Más de 200.000 espectadores. 22 fechas.
5: Un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40. Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero. Y las actuaciones de... Neil Mouliné, Álvaro de Luna, Enol, Lola Tuduri, Marlon, La Beba, Piquete, Ruslana, Chema Rivas, Nayara, Samurai y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto.
6: Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
5: Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Colabora Universidad Alfonso X el Sabio, porque el futuro no se espera, se construye. Hazlo en Wax.
7: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: Barcelona, 93.9.
9: Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, sisplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Sisplau, t'espera.
10: Verano modo on. Terraceo, tapes, planes... Tu rutina cambia y a veces tu tripa lo nota. Así que cuenta con Enterogermina, el probiótico intestinal número uno del mundo para nutrir y recuperar tu flora intestinal. Enterogermina, ya disponible en tu farmacia.
11: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
12: Vols màrqueting? Negoci? Doncs vés amb tot. A ESIC Barcelona no esperes. Decideixes des del primer dia. Graus oficials en màrqueting i digital business connectats amb el món real. El que passa fora. De veritat. La reserva de places és oberta. 9-3-4-14-44-44. ESIC Barcelona.
13: Activa el teu talent.
14: ¿Te gustan los concursos, la música y los escape rooms? ¡Prepárate! Llega a Barcelona The Big Game Show, el espectáculo interactivo donde tú eres el concursante. Retos, premios, mucho humor y una gran fiesta final con bingo musical. Solo este julio en Barcelona, The Big Game Show. Compra ya tus entradas en horrorbox.com.
15: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
16: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: O així com som-hi. Ah, això és el que necessita també la selecció espanyola aquesta tarda, perquè se la juga, eh? Avui Espanya-Bèlgica, la selecció que juga i que es podrà veure a partir de les 9 de la nit. El passe cap a les semifinals, eh? Aquesta hora, 1 i 4 minuts, era la cançó més important al país, el número 1 a la teva ràdio.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: I de la Shakira a Zara Larsson amb aquest temacle que s'ha fet superviral. Com sempre connectes amb els 40?

0: oficial de l'estiu, aquí, als 40. Són aquí la fantàstica Naina i Jules, les dues juntes, amb això que es diu Cara de Cul, una cançó mítica, evidentment, dels Oques Grasses, que ja s'han transformat en el nou himne per aquests dies de calor, d'estiu, de vacances, de desconnexió. Ens encanta. A un quart de dues de la tarda sonant la nostra cançó favorita d'aquests dies.
1: El som és nou.
0: Els 40. I del Cara de Cul, a Lola Índigo i Lucho RK. Això es diu

Demà és el dia, demà és el concert més esperat per molta gent, seguidors de Romeo Santos i Prince Royce, demà actuen al RC Stadium, al camp de l'Espanyol, a Cornellà de Llobregat. Aquests dos ho tenen tot venut, eh? El Dardos de Romeo Santos i Prince Royce sonen aquí, una mica de batxata per rebre ara a una artista confirmada per la gira als 40 Summer Live. És el moment de Leire Martínez.

0: arribant a les dues amb el David tirant-me fotos del Bad Bunny. Que no us passi això, eh? Aprofiteu el dia, aprofiteu sempre amb la vostra gent i aquest cap de setmana llanceu i feu les fotos que faci falta, eh? Avui així arribem a les dues de la tarda. Els èxits segueixen aquí a la ràdio. Després de la tarda tindreu a l'Uri Mora. Com sempre, connectes amb els millors de la ràdio aquí als 40, com sempre.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Soc Adrià Soler, que tinguis molt bon cap de setmana. Fins dilluns, que vagi bé.
2: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas.

0: I potser avui no hi ha decepció, sinó hi ha alegria. Per què? Perquè és divendres, per la tarda, amb ganes de cap de setmana. I de cantar ben fort cançons com aquesta de la Rosalia. Amb La Perla iniciem divendres, desè dia del mes de juliol, i com sempre, amb tots els èxits. Passarà per aquí la Leire Martínez, que jo crec que algú i altre li dedicaria La Perla de la Rosalia. Crec que ja sabem tots a qui parlo. Passarà per aquí amb la seva Cabeza de Ratón i també passarà un artista que està aquests dies de gira i passant pel Metropolitano de Madrid. Amb el seu The Romantic Tour, el Bruno Mars. I amb cançons com aquest, I Just May, que ja ha sigut número 1 de la llista dels 40. I va, més èxits que passaran en aquesta nova hora. El Dani Fernández amb la Valeria Castro. Amb el seu I Si Lo Hacemos, que de fet la Valeria Castro està confirmada aquest estiu al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell. I més que passaran com els Coldplay, com el Leiva, com el Max Navarro o com ara la Lola Índigo amb el Lucho RK.
1: Escolta ja les cançons noves. Els 40.
0: Junts amb això que es diu el Bachatón de la L. Jo sóc l'Uri Mora i un dia especial avui perquè sempre divendres començo també una mica de vacances. I fer-ho com sempre amb vosaltres a l'altre costat és un privilegi i un honor.

0: que tant de bo no ens falti mai ni les cançons ni la veu del Leiva, que va comentar en un documental que té problemes amb la veu i que després de cada gira s'ha d'operar per ficar-se a punt per la següent. Per tant, esperem que aguanti el màxim d'anys possible sobre l'escenari i que mai ens faltin això, eh? Les seves cançons, com per exemple aquest Terriblemente Cruel que recuperàvem aquí als 40. I el que, mira, d'un que porta molts anys sobre l'escenari, primer en Pereza i després en Solitari, a un altre que podríem dir que pràcticament fa molt poc que ha començat. De fet, el vam descobrir a la darrera edició d'Operación Triunfo, va publicar Les seves estrelles i aquesta que va publicar també fa uns mesos és el seu segon senzill. Et parlo del Max Navarro amb el seu Inigualable. A veure què et sembla.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I parlant d'Operación Triunfo, que mira, ara fa un parell de dies s'ha estrenat la versió a Estats Units amb el David Bisbal com a jurat i fent cançons com, per exemple, la superestrella de l'Aitana. Això sí, et dic que la versió de l'Aitana, òbviament, és inigualable.

0: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.
1: Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Ha estat de gira per tota Europa i aquest cap de setmana fa parada ben a prop de Catalunya. Podríem dir una ciutat més o menys rival, perquè ens entenguem amb molt d'amor, eh? Se'n va a Madrid, al Metropolitano, amb dues dates, el Bruno Mars amb el seu The Romantic Tour, amb cançons com aquesta, I Just Made, que escoltaves aquí des de la posició 27 de la llista dels 40. Justament, com aquesta hora, a les 4:27 d'aquesta tarda, d'aquest divendres, amb ganes del cap de setmana, el que no et faltarà mai aquí, com sempre, són els èxits, i entre d'altres, el Juan Magán amb l'Omar Montes, amb el seu Ayer la Vi, també la Becky G amb el seu Sin Pijama, o ara, una que va estar molts anys encapçalant la veu de l'Oreja de Van Gogh.
1: Els homes nou. Els 40.
0: I com cop va marxar, es va quedar ben a gust amb la seva exformació. Primer amb el seu Mi Nombre, i ara amb aquesta que es diu Cabeza de Ratón. Ella és la Leire Martínez, i té molt clar que ella prefereix això que ser una cua de lleó.

0: cabeza de ratón.
1: Connecta amb els 40 a la teva ciutat.
2: Tria la teva emissora a l'app dels 40
1: i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
3: La vida desde hace mucho tiempo y...
4: Con su amiga en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: aquí rugint una miqueta a ritme de la Katy Perry amb el seu Roar. I ara va, anem a parlar una mica d'amor o també una mica de desamor. Dos conceptes tan contraposats a la vegada, tan units que res. Una fina línia separa, òbviament, l'amor del desamor. I ara arriba la Kiara amb el seu puzzle per aquí.
1: La primera... I número 1. Els 40.
0: I també esperant per aquí el Bizarrap amb el Daddy Yankee, també l'Alex Warren o una de les més mítiques del Robbie Williams. Per tant, tu queda't per aquí, va.

0: las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
1: Compartir una sandía de Aldi en verano es lo mejor.
2: No la comparto.
1: ¿Mi opinión?
2: No, la sandía. Esta semana la sandía rallada a 0,69 el kilo.
1: Y el melocotón amarillo a 2,39 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
2: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
3: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gurg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Àngel, heroi, salvador. Miquel Merino es va convertir en l'home de la nit. I aquest divendres en volem més. Ho viurem a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Cristóbal Chacén, el Tío Faja i Gonzalo Álvarez seran els nostres homes de la nit. Viu la prèvia del partit i no et perdis el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. L'entrada és gratuïta. A partir de les 9 del vespre, a Espanya-Bèlgica. Reserva l'entrada de franc a casinobarcelona.com.
5: Barcelona, 93.9. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

0: Com m'agrada aquesta cançó de l'Àlex Warren, el seu ordinari, que ens acosta al punt de les 5 de la tarda i també ens acosta a la cançó número 1 d'aquesta setmana de la llista dels 40. I no porta una, porta dues setmanes de forma consecutiva en aquesta plaça.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Però abans, que et sembla si tirem una mica enrere en el temps i anem a recordar aquest tros de hit, una de les més conegudes d'una llegenda com és el Robbie Williams, el seu Phil. Come on.

0: última hora. Los estudiantes del máster online en proyectos periodísticos digitales avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, la cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
1: Comencemos con una nueva meditación guiada, dejando ir el estrés y dando pas...
2: ¿En serio? ¿En mitad de la grabación? Hola, ¿de Zalando?
3: ¿Zalando? Me puede interrumpir cuando quiera. ¡Qué ilusión!
2: Son las zapatillas que encontrás rebajadísimas.
1: Últimos días de las rebajas de Zalando. Hasta un 70% de descuento. Solo hasta el 29 de julio.
4: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
6: Este año, cuando bajes a la piscinita, vale que tomes el solecito, pero no te tomes un gazpachito, tómate un gazpachazo. Uno que solo lleve ingredientes frescos de aquí. Y eso no es un gazpachito, eso es un gazpachazo, como el de García Millán. García Millán, a lo natural, por su nombre.
7: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
8: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
9: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris i molt més amb descomptes irresistibles.
8: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
9: El pla perfecte és a Mataró Park.
10: Del 31 de juliol al 12 d'agost, viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les Arts, 20 anys, i Ginestar. La gira de grans èxits, 40 aniversari del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer i molts més.
11: Sou molt bona gent.
10: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
12: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
13: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
12: Mardel, dulces de leche, alfajores...
13: En tus postres o como snack a cualquier hora.
12: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
14: Este verano, Cerdeña sí o sí. Con Grimaldi Lines tienes un 30% de descuento en tu billete de barco. Aprovecha y reserva ahora. Viaja a tu manera con Grimaldi Lines.
5: Els40.cat, el web dels 40 en català. I segur...

0: I la cançó que ens està acompanyant en aquest Mundial 2026, que ens porta una que va donar molta sort a la selecció espanyola el 2010, com és la Shakira amb el Waka Waka, i ara en Burna Boy amb el seu Dai Dai, que porta dues setmanes consecutives des de la primera posició de la llista dels 40. A més, comencem nova hora en aquest divendres, amb ganes de cap de setmana o què? Va, que queda poc. I el cap de setmana arriba molta música, com per exemple, ells seran avui a concert a l'estadi de l'Espanyol. El Romeo Santos amb Prince Royce a ritme de bachata i també a ritme de dardos, que en res, també l'escoltem aquí als 40. I els que també estaran en concert, això sí, al Festival Cruïlla, són els La La Love You, que l'altre dia van estar amb nosaltres en una entrevista que tens al nostre canal de YouTube. Amb la seva mitat de la mitat, i també amb hits com el seu El Fin del Mundo. Va, que en res, també els escoltem als 40. I el que intentarem és que aquesta tarda, si tens una carita triste, passi a ser una carita sonriente, vaja. Amb la Anna Mena i la Emilia també preparades, hi ha moltes més, com el Marshmello amb el Manuel Turizo, com el Waltz amb el Dani Fernández, o com una de les veus confirmades als 40 Summer Live 2026.
1: Descobreix la música. 40. Als 40.
0: Que ens trobem a finals del mes de juliol amb una pila d'artistes, i entre ells també la Daniela Blasco, Salou i Cubelles. Així que més informació al nostre Instagram, que és @40. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6 i arriba la Daniela Blasco amb la seva Mentira.

0: Tardes, és d'un dels artistes més escoltats arreu del món, com és el Drake, una de les cançons que més ha sonat a la ràdio catalana en català. De fet, va ser la cançó més reproduïda tant al juny com al maig i és, sens dubte, una de les cançons que més hem cantat les darreres setmanes. Ens ho porten al Sutherland amb el seu Tu-Tu-Tu-Turu. Mira que em costa dir la cançó, mira que l'he presentat vegades i no m'acabo d'en sortir-me del tot. Però vaja, saps de quina et parlo, no? Aquesta cançó que també s'ha fet molt i molt viral i que no sé si tu has provat de fer el vídeo amb aquesta cançó.
1: Els 40, Uri Mora.
0: Però vaja, en definitiva, que volem estar amb tu, sempre.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: és escoltar aquesta cançó i els peus i els malucs i el cos sencer et mou a ritme de la bachata. I és que tenim aquí el rei, el Romeo Santos, també el príncep, el Prince Royce, amb un disc conjunt i una gira conjunta que avui fa parada. Casa nostra fa parada a Catalunya, i concretament a Cornellà, a l'estadi de l'Espanyol. El seu Dardos, passen per aquí quan estem a 4 minuts, a que siguin 6:15. I ja saps que aquí ens encanta posar-te els èxits, que ho passem bé, i també desitjar-te un magnífic cap de setmana, que la pregunta és: quin plan tens per aquesta nit, per dissabte, per diumenge? Digue'ns-ho, va, al nostre Instagram, que també m'agrada molt saber què estan fent els oients més bonics de la ràdio musical. I mentrestant, poso èxits que sempre ens fan anar cap amunt, com aquesta dels Lala Love You.
1: El so més nou. Els 40.
0: Que l'altre dia van ser justament aquí on sóc, a l'estudi dels 40 de Barcelona, i li vaig fer 7 preguntes random a la formació. Ben aviat al nostre canal d'Instagram, @els40.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: hipnotitzant-nos i fent-nos venir molt de gust aquest cap de setmana, si és que no estàs de vacances. Altres que directament comenceu avui les vacances, que en sé de molts, per tant, tants uns com els altres, a gaudir sempre de vacances com aquesta, que ens acompanyarà moltíssim en aquest 2026. I també amb els 40 un tour. Mira, que ens veiem, o acabem d'anunciar el nostre Instagram, aquí cada setmana, no, el que ve, el dissabte 18 de juliol a Tossa de Mar. Tens tota la informació al nostre Instagram i amb entrada lliure i gratuïta. Aquest estiu ens veurem a molts llocs gaudint i ballant amb el ritme de la ràdio musical líder. I va, que et preparo per aquí el Joe amb el seu End of Beginning. També el Dani Martín recuperant una de les cançons que cantava amb el Canto del Loco. O també passarà per aquí la Lady Gaga. Però abans, combinació de Marc Seguí, de Rau Alejandro i de Paul Grange. Ho va empatar, eh?
1: Una ràdio.
2: Una ràdio.
1: 40. Tots els èxits. Els 40.
0: Amb això, que és el seu Tiroteo.

Els 40. Tots els èxits. Els40.cat, el web dels 40 en català. Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.

0: Per aquells amors de petits que amb el temps creiem, i a vegades passa, tornen. Amb el Canto del Loco, això sí, la versió del 2021 que va fer el seu cantant, el Dani Martín, jo m'acomiado de vosaltres. I a més, m'acomiado per un temps. Això sí, com diu a la cançó del Dani Martín, volverà, o volveré, d'aquí també unes setmanes. Us deixo amb molt bona companyia, amb el millor equip possible, a partir del dilluns també amb el Pau Garcia, que s'incorpora en aquesta casa, amb 18 anys recent fets, flipareu. I qualsevol cosa ja ho sabeu, @els40@uri_mora, que vagi molt, molt, molt bé aquest estiu, hidrateu-vos molt i que, òbviament, no es falti mai la música.
1: Els 40. Uri Mora.
0: Adéu-siau. Us deixo amb cançons com aquesta de la Lady Gaga, aquest Poker Face, i anem amb vos a que mai us falti un somriure a la cara i que sempre gaudiu, i aquí als 40 sempre al vostre costat, passi el que passi. Ara sí, adéu-siau, bon divendres, bon cap de setmana.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

semblava junts aquí des dels 40 en aquest 10 de juliol del 26 amb una de les grans artistes de casa nostra, que és la Rosalía, amb això que es diu La Perla. Les 8 i 3 minuts, abraçades de l'Adrià Ortega, si són siguis de Catalunya. Gràcies per ser-hi, com és habitual.

0: es diu Mentira. És una de les últimes cançons que té aquí als 40. I atenció, perquè la tindrem també als 40 Summer Live, la gira per tot l'estat. Daniela Blasco, això és completament nou.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.

escoltar aquesta de Juan Magani, Omar Montes, la versió d'aquest 2026 del Ayer La Nit. Les tenim totes, ens acostem a mi de les 9 i ho fem amb el mesó de Lala Love You, que es diu La Mitat de la Mitat i que fa uns dies els vam tenir aquí, als nostres estudis, en una entrevista que en res veieu a través

La cançó d'Aitana, el seu superestrella, un dels himnes d'aquest any, sense cap mena de dubte, perquè a més de la nostra estimada Aitana, tinc per endavant a la Beba amb un tema que es diu La Culpa. Sonant aquí

0: 41, la nostra llista, l'èxit Belong Together de Marc Amor, i que ara mateix recuperem a un quart de 10 de la nit, en aquest 10 de juliol del 26. És divendres, s'acosta el weekend, i ho fem amb el mesó de Lola Índigo i Ana Mena, que es diu Patitoa.
1: La primera i número 1, els 40.

0: és el Ball de la Batxata, per excel·lència, la cançó de Romeo Santos i Prince Royce, que es diu Dardos, que ara mateix sona aquí des dels 40. Cançó que està inclosa a la llista i que pots votar perquè demà dissabte al matí tinguem la cançó més amunt a la llista de referència del 40 a l'1. És el Dardos del nostre estimadíssim Romeo Santos i Prince Royce. Ara que arriba és l'última per Rensby. Es diu Quien te ve.
1: Només èxits pop. Els 40.

0: Un xarro!
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.
1: Tenir